0: 6898.
1: Torna a Eivissa la Fira Medieval. Des del dijous 7 de maig fins al diumenge 10, la ciutat d'Eivissa celebra la seva declaració com a Patrimoni Mundial de la UNESCO amb el seu famós Eivissa Medieval, que omple els principals carrers de Dalvila, Vara de Rei i la Marina. Centenars d'actuacions, música, ball, gastronomia...